passarà, de quina de ses formes, com se manifestarà, pren sa bellesa que queda i me desprenc de sa por. I som tot tendresa i es camís ple del bons. Tot això dins un somni de sorts. I me sobren ses

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

en mi. I res qui l'ombra que ens vetlla.

seu anís. Quan travesseu l'oblit, oh, tu creus

foscor, tornarem a casa en glòria amb el triomf i amb l'honor. Avui prenem la paraula, la de la transformació, és un

Conec el que visc, sóc el que veig, emmirallat amb els arbres, enlluernat per cada rostre. No camine per sendes d'intel·lecte, només sé allò que he experimentat.

duerma hoy.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Torna a l'Espai Veïnal el cicle de cinema a la fresca. La primera cita és este dijous 9 de juliol a les 8 i quart de la vesprada amb la projecció Casa en Flames, dirigida per Dani de la Orden i escrita per Eduard Sola, aconseguint els premis Goya, Gaudí i Feroz al millor guió. Pel·lícula protagonitzada per Emma Vilarrasau, Premi Feroz i Gaudí a la millor actriu. La vetllada comença amb tardeig amenitzat per Fardatxo i sopar de Pa i Porta. Un projecte impulsat per Pego Viu i Atzaila per a crear espais de trobada, reflexió i cultura compartida. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
4: procurar estar en un ambient fresc,
3: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
4: beure abundant líquids frescs,
3: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
4: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
3: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
4: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
3: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
4: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
3: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
3: és el 653 867 383.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

A l'estiu, Apego és viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del Trio de Corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a esta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol, si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends. Una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Ara sí. Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pegol. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. On és d'estiu? Ja sabeu, una barreja de la millor música, tan actual com la del passat. Present, futur i passat. Això és el que nosaltres intentem oferir-te a partir d'estos momentets. Són exactament les 8 i 9 menús. Nosaltres arrenquem en aquest dimarts 7 de juliol. Per supost, una jornada més, un dia més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech.

I avui comencem la nostra selecció musical disfrutant d'un tema napolità. Exactament, ens quedem situats a l'any 1956. Avui arrenquem la nostra selecció amb un exitós tema del grandíssim Renato Carazone. Amb un poderós i conegudíssim tema. Comencem avui la nostra selecció musical escoltant el Tubo Fall Americano. Comencem, bon dia.

Exitosa cançó napolitana com havíem presentat. Tu vols fer l'Amèrica, no? Tu vols fer-te l'Amèrica. Un famós tema de l'any 56, la dècada d'eixos 50, meravellosos anys 50. I amb la veu de Renato Carazone.

A tot color des de l'àlbum Postal, ahir estàvem recordant els Catarres. I en aquesta ocasió recuperem tot un clàssic de la música mexicana, exactament amb un preciós bolero, un tema original d'Armando Manzanero, el qual doncs reflexa eixa melancolia, eixa soledat. Exactament, nosaltres recordem aquest tema, però amb la veu de Presuntos Implicados. Ells la van interpretar a l'any 2000 i porta per títol Esa tarde vi llover.

0: Moment per recordar i conèixer aquest número premiat al cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dilluns 6 de juliol va ser el 69.233 de la sèrie El 46. Repetim. Número premiat al cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 69233 de la sèrie 046. Look what you did.
1: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

I recordant i viatjant a través del temps, així han rescatat un fantàstic tema de la Laura Brinigan. Exitosa cançó que sonava l'any 1984, una cançó que descriu la fascinació d'aquesta vida nocturna. Una vida nocturna intensa, la passió i les tentacions.

Autocontrol, self-control, que m'havien presentat en recordant aquest clàssic dels anys 80. I seguim viatjant a través de la música, un moment i tornarà per escoltar el grandíssim Pereza amb el seu famós Lady Madrid. Rendeix-ho

Ja, doncs una xica rebel, indomable, que viu intensament, sempre al marge. Me representa aquest tipus de persones magnètiques i lliures que de vegades escriuen en la vida i marquen un abans i un després. Lady Madrid.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: 107.8 Radio Pego.
2: I viatgem a través de la música, tornem als anys 50 en aquesta ocasió. Escoltant el George Afogut amb Sherwood.

Gran record d'aixòs, grans anys 50, Sir Boots, com havíem dit amb Joe Stafford. I seguim en aquesta ocasió, ens quedem situats en el 2017, escoltant la veu de Shawn Mendes i aquest Free Nothing Holding Me Back.

0: No hi ha res que en retinga, era el tema que estàvem escoltant. I en aquesta ocasió ens situem en l'any 2000, exactament amb el famós duo electrònic, els OBK. Relata les dificultats, les incompressions, el rebuig social al que s'enfronten les relacions sentimentals entre persones del mateix sexe. Un himne a la tolerància i a la llibertat.
1: Fui yo.
0: El cielo no entiende este amor.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. És que aquesta dimarts ens espera una de les jornades més complicades d'aquest episodi de calor extrema. Des de primeres hores del matí les temperatures doncs, ja són bastant elevades i l'ambient és absolutament sufocant. Els avisos d'AEMET doncs, són bastant importants. Territori valencià, avís roig a les comarques centrals a l'interior de València, on les temperatures podrien arribar a superar els 42-44 graus. Amb alguns registres puntuals també es podria anar a costar entre els 45 i 46 en les zones més càlides. Avís taronja a bona part de l'interior i prelitoral del territori valencià, màximes que poden estar al voltant dels 39 i 42 graus. La calor continuarà almenys fins divendres amb una lleugera baixada posterior, però els models continuen insinuant una nova intensificació de massa càlida a inicis de la setmana que ve. Extrema ara la precaució, eviteu l'exposició al sol, sobretot en les hores centrals del dia. Hidrateu-vos a sovint. Tingueu especial cura en les persones més vulnerables, tant a persones majors, nens, els animals i sobretot cap negligència que puga provocar un incendi. Molta prudència. Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más. I nosaltres seguim acompanyant-te des de la 100.8 de l'FM, des del nostre Ones d'estiu. Moment ara per gaudir d'una cançó que ens parla d'amor, d'almes gemeles, d'infidelitat, de força, de superar adversitats. Ens quedem avui escoltant el grup espanyol Despistaos i a més recuperem un tema del 2020, Inseparables.

Amb la potenta veu de Tina Turner, avui recordàvem el tema de Best en aquesta ocasió. Seguim viatjant a través de la música i arribem a les 9 del matí escoltant a Nena da Conte. Des del seu treball Retales de Carnaval, un àlbum que es va presentar al 2008, estem escoltant amb aquest exitós tema, Tenia tanto que darte.

En els últims dos dies, dues dones han aparegut mortes en circumstàncies no gaire.

Benvinguts al paradís. D'aquesta manera, amb el grup València, els obrim pas, ja que es recorda el 2007. Nosaltres arrencàvem en aquesta segona hora musical del nostre Ones d'estiu. I seguim viatjant a través de la música. Recordem aquest Lights Rather Night amb la Katy Perry.

I una cançó que va triomfar en l'estiu del 2020. Una cançó de... per a passar un estiu alegre, romàntic, divertit, celebrant aquesta època inicial d'enamorament. A un paso de la luna, Ana Mena i Rocco Hansa.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I amb energia anem a continuar. Exactament, ho fem escoltant a The Rock and Roll Walls. One night I was late. Que ens narra, doncs, de forma alegre, com els pares ensenyen a ballar als seus fills. Una mescla divertida de lo que és el vals tradicional i emergent en el rock and roll. Then from the front room. Ella.

Aquí seguim recordant aquest fantàstic tema dels anys 50, aquest rock and roll waltz. Moment ara per escoltar els Rolling Stones. A més, escoltem avui aquest Love is Strong.

0: Radio Pego està a l'estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
1: Moment ara per gaudir de la veu d'aquest grandíssim artista espanyol. Ens quedem avui amb Cepeda, des de l'àlbum Con los pies en el suelo, una cançó que explora, doncs, eixe alè de poder trobar un amor ideal. Si tu existieras.

Si tu existieres, una cançó d'ençà que ens parla doncs, d'eixa persona especial idealitzada en la qual l'artista imagina i espera conèixer en el seu futur. Un amor ideal. Cepeda! I seguim, viatjant a través de la música. Moment ara per escoltar la veu de James Bay. A veure, recordem aquest Shake on My Heart.

I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

0: 107.8 de la FM.
1: I seguim així, acompanyant-te des de l'ONES de Sufon, exactament les 9 i mitja d'aquest matí del dimarts 7 de juliol. Moment ara per escoltar a l'asturià Melendi amb ritmes caribenys i rumberos.
2: Una mirada.
1: El tema, Desde que estamos juntos.
2: Mientras que son...

través d'aquesta moçó, tots, a través d'aquesta cançó, doncs, conta la història d'un romans fugaz amb una dona cubana. Melendi! Un fantàstic tema que ens va presentar en el 2016.

també d'aires caribens, com havíem dit, especialment amb els cubans. Recuperem un clàssic dels anys 80. Exactament, ens quedem situats a l'any 1983. Seguim amb grups espanyols, en aquesta ocasió recordant i escoltant a Golpes Bajos. El tema No mires a los ojos de la gente.

0: refugi, un refugi, una búsqueda d'un lloc segur per poder trobar consol junt a un ser estimat. Així és el tema que ens arriba de la mà de Dermot Kennedy, una exitosa cançó de la més rabiosa actualitat, un tema d'enguany del 2026.
1: At least we can say we died trying.
0: Refugi. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
2: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
0: I un himne de festa carregat de moltíssima energia. És moment ara per escoltar a la banda valenciana, els Auxili. I a més, recordem aquest tema que sonava el 2018.

I seguim amb bon ritme. En aquesta ocasió, a ritme de samba, de la mà de la grandíssima cantant cubana Gloria Estefan, una cançó que ens va presentar en el 2020. Enfatitza amb la idea de que la música té el poder de moure a les persones.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I d'una samba passem ara a escoltar un tema del pop aflamencat, exactament amb el príncipe de la rumba, el Biri, el tema La Loba.

Com havíem presentat a Rime d'eixe pop aflamencat, arribava el príncep de la rumba, el Biri. Canviant de estil, ens situem ara en el 2008. Escoltem i recuperem aquesta Laua de Florida. Let it rain.

0: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol, si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends, una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Estem en el magazín de Ones d'Estiu.
1: Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.

un himne a la esperança, a l'entusiasme per la vida. Amén, eixa energia, eixe bon rotllo que transmeteixen Bongo Botrazo. Nosaltres arrenquem en aquesta tercera hora del nostre Ones d'Esti. Un tema que sonava en el 2011, com bé ells diuen, todos los días sale el sol. És clar que sí, ja que serà positiu sempre mirar cap a banda. I d'un gran clàssic per un altre, en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1997. Anem a gaudir de la potentosa veu d'aquesta icònica veu femenina i espanyola. Ens quedem escoltant a Mónica Naranjo, El amor coloca.

Una de les grans divas espanyoles, com havíem presentat, així sabem, disfrutant de la veu de Mònica Naranjo i aquest tema anomenat L'amor col·loca, de l'any 97 al 94, perquè passem a gaudir d'un tribut a Sabina, el gran poeta. Exactament, un tribut que li fa Fito Fittipaldi s'ajunta a Coque Maya. Recordem i escoltem, recuperem aquest clàssic, Ruido.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

la Victims, The Fits d'escapar-se uns a una altra galàxia. Així poder ballar sense parar baix el llum, a la llum de la lluna. Parla, doncs, sobre això, sobre l'enamorament, l'eufòria, aquesta connexió màgica que sorgís quan t'enamores. Dua Lipa, junt amb la grandíssima reina del pop, Madonna, i Missy Elliott, així rescatant un clàssic, o no tan clàssic, eh? Un tema que sonava en l'any 2020.

I de l'èxit del tema de Dua Lipa entrarem ràpidament amb un tema del 2022. Si me ves aparecer amb Sidecars.

Desaparecer, si me besan desaparecer o aparecer. Esta vez me escoltan a Sidecars en el tema ese que sonaba en el 2022. Seguí viajando a través de la música, anem a rescatar tota una clàssica de la dècada dels 80. Tema que va presentar el grandíssim Francisco en el Festival de la OTI, any 1981, amb gran fama. Arribava amb el tema Latino.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.
2: I des de la 107.8 anem a oferir-te un poquet de rock. En rock and roll is a full-time job. Un tema que ens va presentar Eric Fuentes i El Mal, una cançó que sonava en el 2011.

Tot un clàssic de l'any 97, Underwater Love, Amor baix l'aigua, cantada amb una mescla d'anglès amb portuguès, compara l'amor amb una estata d'immersió total, de fluidesa i fascinació. Ese amor con paixón.

Així està bé, escoltant la banda anglesa, els Smoking King. I seguim viatjant a través de la música, perquè en aquesta ocasió ho fem disfrutant d'una boy band latina. Ens quedem avui escoltant el grup 5 amb un super èxit que ens va presentar el 2020. Beso.

0: torna a l'Espai Veïnal el cicle de cinema a la fresca. La primera cita és este dijous 9 de juliol a les 8 i quart de la vesprada amb la projecció Casa en Flames, dirigida per Dani de la Orden i escrita per Eduard Sola, aconseguint els premis Goya, Gaudí i Feroz al millor guió. Pel·lícula protagonitzada per Emma Vilarrasau, Premi Feroz i Gaudí a la millor actriu. La vetllada comença amb tardeig amenitzat per Fardatxo i sopar de Pa i Porta. Un projecte impulsat per Pego Viu i Atzaila per a crear espais de trobada, reflexió i cultura compartida. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.
0: I en el 2019, i des del fucking Money Man, arribava la grandíssima cantanta catalana Rosalía amb el tema Millonària, una cançó que explorava doncs aquesta ambició, aquest desig del luxe desenfrenat i l'obsessió per els diners.

0: nada, com havíem presentat un tema, doncs presentem aquesta sintonia de la Mirs Lonely de Akon, així estàvem escoltant aquest fantàstic tema que en aquesta ocasió doncs venia interpretat per Cali i el Dandy i junt la companyia i la veu femenina de Dana Paola. A l'estiu, Apego es viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a aquesta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: On els estiu.

I gaudint des del nostre Ones d'estiu, a tan sols a 13 minuts per arribar a les 11 del matí. Moment ara per gaudir i escoltar un tema de Bob Marley, un tema original de l'any 1979, versionat i adaptat als nous temps. Arriba aquesta Is This Love.

0: Radio Pebble està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
1: Moment ara per escoltar el grandíssim cantautor gallec. Ens quedem avui escoltant un nivell expert amb Freddy Lace.

amb delicadea i maduresa ja, eh? Així estem disfrutant d'aquest grandíssim cantautor gallec, com havíem dit, cada vegada agradant-ne més. Freddy Lace, avui escoltant-lo amb aquest tema anomenat Nivell Experta, el tema que ens va presentar en el 2020. I a nosaltres sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos, però ja sabeu que és un fins demà, que tornaré com sempre puntual a les 8 del matí, aquí, des del nostre Ones d'estiu. Diem adeu amb un tema house, un tema que ens ha arribat de la mà de Florida, junt a Robin Ticket i Verdine White. El tema I don't like it, I love it. No m'agrada, m'encanta. I love it, love it, love it, uh-oh. Amb aquest exitós tema, una servidora diu ciao. Però ja sabeu que la bona música continua acompanyant-los des de l'Ones d'estiu de Ràdio Pego. Sigueu feliços, cuideu-se. I cuideu-se de la calor, eh?

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
0: Torna a l'Espai Veïnal el cicle de cinema a la fresca. La primera cita és este dijous 9 de juliol a les 8:15 de la vesprada amb la projecció Casa en Flames, dirigida per Dani de la Orden i escrita per Eduard Sola, aconseguint els premis Goya, Gaudí i Feroz al millor guió. Pel·lícula protagonitzada per Emma Vilarrasau, premi Feroz i Gaudí a la millor actriu. La vetllada comença amb tardeig amenitzat per Fardatxo i sopar de pa i porta. Un projecte impulsat per Pego Viu i Atzaila per a crear espais de trobada, reflexió i cultura compartida. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

A l'estiu, Apego es viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a esta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol, si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends. Una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7 i mitja de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. 107.8

107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Recordem que des d'ahir i fins a dijous, 9 de juliol, estem en preemergència 3 del Pla Especial Front al Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, una mesura que prenia ahir la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori. I això comporta esta preemergència 3 que el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, també el del Montgó i fins a 17 parcs naturals de tota la Comunitat Valenciana estiguen tancats al públic durant estos dies. No es pot circular ni en vehicle a motor, ni a peu o en bicicleta, tampoc es pot transitar per les pistes i camins forestals. Esta mesura afecta també a les sessions programades esta setmana de bany adaptat que promou Acció Urgent des de fa 3 anys en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego, la residència Sant Joan de Déu i Obrint Camí, com explica el sanitari Pedro Barranco. Esta és la conversa, el moment de conversa que hem mantingut amb ell sobre aquests banys adaptats. Estem amb el sanitari d'Acció Urgent, amb Pedro Barranco, perquè estos dies de calor, no, es pensa molt en com intentar portar el millor possible la calor, perquè superarem a partir d'avui els 42 graus. Avui...

I un últim apunt més breu, i és que ahir al matí al camí Marjals Majors un home d'uns 70 anys va patir alguna insuficiència i va perdre el coneixement mentre conduïa. Això va provocar que el volant es descontrolara i el vehicle impactara frontalment contra l'únic vehicle que hi havia aparcat en el camí per on estava circulant. Si van personar en el punt exacte del succés, el SICU, Acció Urgent i la policia local de Pego. Els serveis sanitaris no van poder fer res per a reanimar el conductor i el metge només va poder certificar la seva mort de la que va indicar que va ser deguda a causes naturals.

I no hem deixat de parlar de l'oratge, però fem recapitulació, i és que avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, arribarem als 42 graus de màxima. Ens hem quedat en els 25, esta passada nit. Tindrem el cel majoritàriament ras, tot i que a partir de mitjan vesprada i per la nit apareixeran núvols d'evolució. Recordem que avui està activada l'avís taronja per altes temperatures i que a la Safor aquest avís és roig, i des de l'Ajuntament veí ja han pres mesures que han fet públiques a través de les seues xarxes socials. El vent avui bufarà entre 20 i 15 km per hora de component sud. Per a demà dimecres, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu unes temperatures entre els 26 graus de mínima, per tant, nit tòrrida, i 43 de màxima. El vent bufarà a les hores centrals entre 10 i 15 km per hora, ho farà de component variable, i per la nit s'encalmarà. Tindrem cel pràcticament ras, amb només intervals de núvols sense major importància. I per a dijous, una situació molt semblant a la de dimecres. Temperatures entre els 27 graus de mínima i els 43 de màxima. El vent a primeres hores del dia estarà encalmat i després bufarà moderat al voltant de 20 km per hora de component sud. El cel estarà ras amb intervals de núvols, i ja divendres sembla que les temperatures donen un respir. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, divendres tindrem nuvolositat bastant més important que els dies anteriors, aleshores fins al migdia aproximadament, després es quedaran núvols d'evolució i les temperatures estaran entre els 24 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component est.

Has estat des de l'informatiu de Ràdio Pego d'avui dimarts 7 de juliol. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I com cada dia que tenim l'oportunitat, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem dijous, si no passa res, a aquesta hora i en este format. Fins aleshores, a passar-ho bé.

El que diria seria sincer i pur. Com els nostres somriures

0: És un escenari únic, oi?
1: No veig cap instrument.
0: Continues mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ibi?

Veig el diari pel matí, 11 d'octubre, un dia gris, d'aixòs que costa m'emprendre, la soledat està així, al meu costat. Alguns amics

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego. Informatius d'estiu a Ràdio Pego. Dimarts i dijous a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

I un últim apunt més breu, i és que ahir al matí al camí Marjals Majors un home d'uns 70 anys va patir alguna insuficiència i va perdre el coneixement mentre conduïa. Això va provocar que el volant es descontrolara i el vehicle impactara frontalment contra l'únic vehicle que hi havia aparcat en el camí per on estava circulant. S'hi van personar en el punt exacte del succés el SICU, Acció Urgent i la policia local de Pego. Els serveis sanitaris no van poder fer res per a reanimar el conductor i el metge només va poder certificar la seva mort de la que va indicar que va ser deguda a causes naturals.

I no hem deixat de parlar de l'oratge, però fem recapitulació, i és que avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, arribarem als 42 graus de màxima. Ens hem quedat en els 25, esta passada nit. Tindrem el cel majoritàriament ras, tot i que a partir de mitjan vesprada i per la nit apareixeran núvols d'evolució. Recordem que avui està activada l'avís taronja per altes temperatures i que a la Safor aquest avís és roig, i des de l'Ajuntament veí ja han pres mesures que han fet públiques a través de les seues xarxes socials. El vent avui bufarà entre 20 i 15 km per hora de component sud. Per a demà dimecres, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu unes temperatures entre els 26 graus de mínima, per tant, nit tòrrida, i 43 de màxima. El vent bufarà a les hores centrals entre 10 i 15 km per hora, ho farà de component variable, i per la nit s'encalmarà. Tindrem cel pràcticament ras, amb només intervals de núvols sense major importància. I per a dijous, una situació molt semblant a la de dimecres. Temperatures entre els 27 graus de mínima i els 43 de màxima. El vent a primeres hores del dia estarà encalmat i després bufarà moderat al voltant de 20 km per hora de component sud. El cel estarà ras amb intervals de núvols, i ja divendres sembla que les temperatures donen un respir. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, divendres tindrem nuvolositat bastant més important que els dies anteriors, aleshores fins al migdia aproximadament, després es quedaran núvols d'evolució i les temperatures estaran entre els 24 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component est.

Has estat des de l'informatiu de Ràdio Pego d'avui dimarts 7 de juliol. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I com cada dia que tenim l'oportunitat, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem dijous, si no passa res, a aquesta hora i en este format. Fins aleshores, a passar-ho bé.

tant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

recordar l'amarg final. Mirada encara tendra, instants de comiat.

Stop alarm. What is the reading on the 1202 program alarm?

0: Velho Peru. Não nasceu a Peru. Vem a Peru.
1: Yeah.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.